0: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna, Sagunto y Gandía. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: La regidoria de serveis per a la ciutat informa. Els contenidors d'orgànica, els marrons, ja estan tancats per millorar el reciclatge, evitar impropis i mantindre la ciutat més neta. Per obrir-los hauràs d'utilitzar la clau magnètica que obri la porta superior. Encara no la tens? A què esperes? Passa per les oficines de Fobasa, al carrer Lizardo Piera 5 i te la donaran. Reciclar bé té avantatges per a tots. Més residus, més estalvi i un futur més verd. Regidoria de Serveis per a la Ciutat de l'Ajuntament d'Alzira i Fobasa. Recicla bé, guanyem tots.
2: ¿Quieres renovar tu cocina? Es el momento. Ahora en Tod Cocina, por la compra e instalación de mobiliario de cocina, te llevas dos electrodomésticos gratis. Elige entre 8 modelos disponibles solo hasta el 30 de junio. Tod Cocina, en Azcárraga 32 y San Vicente 342 en Valencia. También en Alicante y Murcia. Tod Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
3: ¿Una comida en familia? ¿Una cena con tu pareja? Deslúmbrales en un restaurante con encanto, decoración única y estilo rústico. El Asador Sidrería Palacios te ofrece nuevas experiencias gastronómicas, con un gran expositor de carne en su punto exacto de maduración, donde tú la ves y eliges la que más te gusta. Chuletón de buey, de vaca rubia gallega o frisona. Nosotros te lo preparamos al momento, a la brasa, con carbón de encina. ¿O prefieres pescado fresco de la lonja de Cullera? Ven al Asador Sidrería Palacios, calle Madrid 4, en Playa de Cullera. Reservas al 96-111-6888. Experiencias únicas.
4: Dissabte 9 i diumenge 10 de maig celebra amb nosaltres el desè aniversari del NanoFest al Parc de l'Alquerència. Festival de música per a la família. El festival per a la xicalla per excel·lència, que enguany arriba a la seva desena edició. NanoFest, dissabte 9 i diumenge 10 de maig al Parc de l'Alquerència d'Alzira. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Alzira.
5: Más de uno, La Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.

0: de la enseñanza, imagino que se trata de primaria y secundaria, supongo, pues bueno, hombre, hay un acuerdo encima de la mesa que creo que he oído comentar que está sobre 60 euros mensuales, 70
1: euros
0: brutos.
1: Mensuales brutos. Sí.
0: Que viene a ser pues unos 600 anuales o 700.
1: No, casi 1000, ¿eh?
0: Casi 1000. Bueno, sí. Depende si es primaria o secundaria. Los de primaria creo que cobran un poco menos y los de secundaria cobran un poco más. Pero bueno, la verdad, yo levantarse de la mesa en este momento y convocar una huelga en el mes de mayo me parece un poco abusivo. Abusivo por parte de los sindicatos que hayan hecho esto. Es decir, se puede continuar negociando, hay una propuesta, se puede mejorar, pero bueno, hay que ser sensatos. Es decir, funcionario de la enseñanza, la verdad, todos queremos tener una retribución económica mayor. Y con la crisis que tenemos en este momento, la inflación, pues evidentemente todos estamos perdiendo poder adquisitivo, es decir, tanto funcionarios como los empleados privados, y todos están haciendo un sacrificio importante en este momento, más con la crisis ahora de los carburantes. Por tanto, yo creo que no me parece correcto decir que se convoque una huelga para esta semana que viene y con el perjuicio.
1: No, una huelga indefinida, cuidado.
0: Ya, bueno.
1: No unos días en concreto.
0: Sí, pues pienso que no sé si el tiempo que será esa huelga indefinida, pero en como demore de más de una semana, pues va a ser catastrófica para los alumnos, ¿no?, de este curso. Entonces, yo pienso que el sindicato tiene que negociar y tiene que negociar en beneficio de sus colectivos, pero llegar a exigir cosas que causen un perjuicio, un beneficio para el profesor y un perjuicio para el alumnado, hay que compensar, valorar y tener sensatez.
2: Es una reducción molt exagerada que estàs fent del tema de la vaga dels docents, perquè no és a soles la remuneració del professorat, eh? Estan demanant més diners, però estan demanant més diners per a moltes coses i moltes millores de l'alumnat, en el sentit de que estan volent reduir la ràtio de les aules per a poder donar una educació de més qualitat, estan demanant més col·legis. Per tant, jo crec que tot arranca quan el govern valencià, juntant altres autonomies governades per el PP, rebutjaren l'aportació de finançació del govern central que a la Comunitat Valenciana li suposaven 3.669 milions per reforçar tot el que és l'estat del bienestar. I renunciaren pues perquè diuen que no, que això era inassumible, perquè era una negociació feta amb els catalans i renunciaren. Però renunciaren a 3.669 milions, que són els que estan fent falta ara. L'altra característica que me dona una certa seguretat és que per primera vegada tots els sindicats d'educació estan units en la mateixa taula de reivindicació. Vull dir que és molt difícil pensar que vora 90.000 professors estiguen equivocats i els seus representants sindicals elegits democràticament estiguen equivocats. Trobo que el govern valencià s'ha dormit un poquet en els laurels, en el sentit que ha confiat que el nou sistema de finançació li podria vindre solventat, perquè ara està una altra vegada en damunt de la taula per a que s'estudi i se negocie, però és que llitges un poc les notícies de l'educació en la Comunitat Valenciana i veus 10 milions de pessetes dona la conselleria a l'ensenyança privada.
1: De pessetes, Xavi.
2: Digo, d'euros, de 10 milions d'euros dona a l'ensenyança privada. Un milió i pico lleva de la formació en valencià i la dona a l'educació privada. És a dir, aquesta inclinació tan evident i tan escandalosa que n'hi ha per part de la dreta de subvencionar i financiar i potenciar l'educació privada, I ara venen i pensa, i ara ve això i passa això en l'educació pública i dius, no, això ara estem en un moment d'apuros. Sí, però és que el mal ve de darrere.
1: Salva.
3: Bé, añadint un poc el que diu Xavi, n'hi ha una aclaració que hi ha que fer-la. L'oferiment dels 75 euros mensuals és per a 3 anys. 25 euros cada any, que no és... No són 75 ara i 70... No, no. 25 cada any per a 3 anys. I no hi ha que oblidar de que no fa molts mesos ja vam fer una vaga per aquest motiu i els restants que ha añadit Xavi. I el govern valencià se va dir que ja m'ho veurem. Per tant, l'arribar al final a una vaga com esta, jo pense que això no és una cosa bona per a tots, no, simplement és una reivindicació que no és d'ara soles. És que ve ja de molts mesos i fins ara el govern valencià ha anat llevant-se i el que ha dit Xavi, han anat financiant a l'empresa privada, tant en el tema este com en el tema de la sanitat. És una mecànica que el govern valencià, o en este cas el PP, té aquesta mecànica de funcionar. Per tant, les altres parts necessiten defendre's. I ara, si llitges la proposta del govern valencià en els servicis mínims, els professors de la part de secundària, que són els que tenen que fer l'examen de final de curs, d'agrupació, per a passar a la universitat, pues resulta que... que a aquests professors els obliga a les 8 hores a anar a treballar i l'únic que es permeteix és que no estiguen en el moment que tinguin complir els papers d'aquests exàmens.
2: Quan en l'última taula de negociació per a negociar els serveis mínims, la conselleria no es presenta.
3: Claro, però es presenta ara. I ara que no hi ha temps a res, només que al començarà la vaga, i jo espere que aparega el sentit comú de les dues parts, i que n'hi ha un comitè de vaga i que s'assentaran a negociar, que ni serà ni la primera, ni la segona, ni l'última vegada que un comitè de vaga soluciona el problema que ha quedat. Però no és que se plantejara la vaga indefinida per un capritxo actual, no. És que ve de darrere, que ja són dos vagues. I no han fet ni cas el govern valencià. I ara el que fan és una amenaça més forta. Però el govern valencià ja ha trobat el seu fil en els servicis mínims perquè els servicis mínims, en l'excusa de que aixina ella és la que protegeix els alumnes que van a tindre més problema que ningú, que això els professors saben que és l'inconvenient, però ho tenien clar a l'hora de negociar, de que tenien que veure un mecanisme, però, claro, entre la proposta d'un i la proposta dels altres, bueno, esperem que...
2: Mira si al professor li preocupa el tema del batxiller, dels que van a presentar-se a la universitat, que estan disposats en posar un 10 a tots els de segon.
0: Claro, ¿por qué?
2: Claro, porque no quieren perjudicar al estudiante. Es que el argumento de que...
1: Eso es perjudicarlos más.
2: Pero el argumento de que están...
0: Es un argumento absurdo, Xavi.
2: Pero sí, pero el argumento de que están a perjudicar al alumnado, ¿no?
0: Mira, sí, yo te compré...
2: Están perjudicando ellos.
0: Yo te compré el mensaje de que están muy unidos, es cierto. Es decir, ¿quién no va a estar unido para reivindicar una cuestión económica?
2: Sobre... No, es que no es económico únicamente,
0: no,
2: ¿eh?
0: No.
2: Es
0: dos noticias que...
2: Eso es reduir al ridícul,
0: pues,
2: la vaga.
0: No, pero bueno, tú has manifestado una serie de reivindicaciones que ixen de lo que es el aspecto salarial de los docentes. No, pues que lo explique mejor, porque la ciudadanía, que es la que sufre las consecuencias, pues no lo tiene claro, ¿eh? Es decir, no tiene información transparente y exhaustiva. Per tant, així el que manifestem és que és un col·lectiu que té molta força i molt de poder, i és cert, i està unit, però això a vegades n'hi ha que valorar si és perjuís que causa a l'usuari, en aquest cas als alumnes i a les famílies, és raonable. La sanitat també pot fer molt de mal en una vaga indefinida, mal, és a dir, hasta faltar persones, hasta morir persones, perquè evidentment juguen a la sanitat. És a dir, jo comprenc que en este país qui més força té, més exigeix i més demana. Però, bueno, jo el que demane des d'ací és que siguin raonables i, com ha dit Salva, comitè de vaga, siguin raonables
3: les dos
0: i anulen una huelga indefinida.
2: Para eso se fa, para posar-se d'acord.
0: Una huelga indefinida que té una certa visos de coacció forta i de perjuís greus a la, a la, a la població docent. Per tant, jo el que demano és això.
2: És que si no fos una pressió forta...
0: Sé que no, pense que el col·lectiu docent, jo me centre en les remuneracions, dependent del que tu has dit, però que no estan en una situació els docents, ni els primaris ni els secundaris, per dir, estem desesperats, ni en aquest país n'hi ha col·lectius, i no vull nombrar-los així, en situacions econòmiques molt més degradades que els col·lectius docents.
2: Una altra cosa que demanen és...
0: Siguem sensatos. Siguem
2: que s'elimini la burocràcia dels col·legis. És que perden molt de temps en administració, no, i en burocràcia.
0: Això
2: i
0: qüestions...
2: això és temps que li lleven a l'educació dels fills.
0: No, però això són qüestions
2: que... És dir, que si tots són millores...
0: Que no mereix una huelga indefinida.
2: No, no.
3: Però és un conjunt de
2: coses. És un conjunt de coses que, per exemple, l'educació infantil.
0: Que ho expliquen.
2: L'educació infantil de 0 a 3 anys, això és com reduir la ràtio, perquè una tutora, una monitora, una educadora no pot atendre a 7 o 8 xiquets a la vegada. Això són coses que són pues de queixa.
0: Que ho expliquen, Xavi, perquè és dir, a este país, quan toquem el tema de remuneració econòmica, hi ha molts agravis comparatius en col·lectius de tot índole. Tant siguen,
3: sempre.
0: Sempre, tant siguen sempre. Públics o privats, i entonces se creen enemistats ciutadanes o socials molt fortes, per comparatives. Entonces, no, jo pensé que provocar i amenaçar en alguna indefinida quan hi ha darrere un perjuí greu, n'hi ha que ser més sensat.
3: Jo pense que hauries de pensar,
0: sí,
3: hasta quin punt estan els professors de la pública farts d'aguantar el no escoltar-los per a res, i quan en les últimes vagues que s'han fet parcial, diríem, la diferència entre diversos sindicats ha estat, i ara, en aquest moment, és l'única vegada en no sé quants anys que apareixen tots els sindicats, fins algun sindicat que se denomina per nosaltres de dreta, mal denominat, però que, per entendre molt, s'han apuntat perquè creuen que és que tenen molta raó i s'està prenent el pèl en algunes de les coses que ha dit Xavi i algunes altres més que n'hi ha. Jo tinc l'esperança, i segurament és que sóc il·lusionista, de que el comitè de vaga aconseguisca, antes de que la cosa se pose negra, arriben a un acuerdo provisional para que quan s'acabi el curs, al començar... És que l'any passat, ara que vaig recordant com ho vas parlant, l'any passat va haver també una mobilització en la que participaren només els dos o tres sindicats que se diuen de classe, i quedaren en que quan ha començat el curs, i quan ha començat el curs resulta que no se'ls ha acceptat res, i han fet dos vagues més a lo llarg de l'any.
4: Però si echamos más para atrás todavía, con el Botànic, hubo hasta 5 propuestas encima de la mesa que fueron rechazadas por el gobierno del Botànic.
3: Sí, y no os va a empujar.
4: Es decir, ahí voy a parar, ¿no? Es que, claro, la
3: es que
4: queja...
3: Que yo no lo ignore, ¿eh?
4: La queja que hace ahora el gobierno valenciano es que siempre se movilizan...
2: La excusa.
4: Yo hablo de la queja que ha manifestado el gobierno valenciano. Es que siempre se manifiestan cuando están ellos gobernando. Que cuando están gobernando el Botànic, pues no hicieron nada.
2: Pero n'hi ha que dir-ho tot. El Botànic no acceptà, però el Botànic no va recibir del govern central la proposta de 3.669 milions de millora per la financiació de l'estat del benestar. És a dir, esto sí que l'han rebut i l'han rechazat. És a dir, el problema és que este govern valencià ha rebutjat esa financiació extra.
4: No, el gobierno valenciano no, el gobierno de toda España, de todas partes de España,
2: no,
4: incluidas comunidades autónomas que no son del Partido Popular.
2: Pero es decir, pero están hablando de este.
4: Sí.
2: Este el va a rebuchar.
4: Por lo que decías tú de la unidad de los sindicatos, también había unidad en las comunidades autónomas. Todas rechazaron esa propuesta. Todas, menos Cataluña.
2: O sea, sí, pero ahora se han trobat en esta situación.
4: No, pero porque la propuesta no era buena. Digo yo, todos no pueden estar equivocados. O sea, utilizando el mismo argumento que has utilizado tú antes... Podemos utilizarlo aquí.
2: No,
4: también.
2: Pero
4: no pueden estar equivocados.
2: El argumento de que todos votaren o que todos han votat, no, perquè quines raons dona el PP per a rebutjar la financiació que les proposava el govern central? Que estava pactat només con els catalans, que era per beneficiar els catalans, quan això s'ha demostrat que no era cert. Entonces,
4: pero si eso no fuera así, Xavi, el gobierno no se habría comprometido ahora por llevar al Congreso la reforma de la financiación autonómica.
2: Efectivamente.
4: El actual ministro de Hacienda, que es el señor Arcadi España, de Carquisen, por cierto, ha dicho que en la hoja de ruta de 2026 se va a contemplar esto.
2: Claro.
4: Por fin.
2: Perquè com se va rebutjar aquella
4: vegada... Claro, perquè no estaven de acuerdo las comunidades autónomas.
2: Era tan irracional, era tan irracional.
4: Però per què irracional? No pueden pensar de otra forma.
2: Perquè siga una
4: proposta... No se puede pensar de otra manera.
2: Perquè siga una
4: proposta... Entonces, los irracionales son ahora los profesores. No, Xavi, no hay que ser tan radical en el argumento. Tienen razón unos y otros.
2: Perquè siga una proposta que has negociat con els catalans, tens que rebutjarla.
4: Pues a lo mejor no interesaba, porque tenía demasiado sectarismo por ahí.
0: Xavi, yo lo que no...
2: Si érem la segunda... Era la tercera autonomía que millor que més favorida anava a eixir.
0: Però jo el que no compartisc amb tu és que ixa financiació, ixa proposta de financiació de 2.400 milions siga un motiu per a justificar una huelga de 200.
4: No.
0: Perquè proporcionalment, dime tu a mi, què li correspondria si s'havera acceptat ixos 2.400 milions, què li haurà correspost...
2: 3.669.
0: Què li haurà corresponsat a l'educació? Quina part? Haurà satisfet la demanda en aquest moment? Jo crec que no.
2: O una part sí.
0: Perquè, a més, les reivindicacions que ells donen per a esta vaga, si ho he llegit jo, és que n'hi ha diferències salarials entre comunitats autònomes.
2: Claro.
0: Ja entrem en les diferències. Bueno, però és que això sabem que en molts sectors, en molts col·lectius, és dir, se produeix, és dir, que cada comunitat autònoma es regula, legisla i aprova, i que n'hi ha diferències salarials. En el meu col·lectiu també n'hi ha, eh? Te puc dir que en la justícia gratuïta la Comunitat Valenciana paga una ridiculesa en funció de lo que paga Galícia o el País Basc. ¿Y qué?
3: Sanitat paga lo mateix.
0: I així estem aguantant. Entonces, claro, això diu que jo...
2: Així estem aguantant. Qui pot aguantar?
0: Clar.
2: Els mestres s'han dit prou.
0: Però, exactament. Però a base d'una mesura que jo entenc que és molt greu, perquè una vaga no és una vaga d'un dia o dos, és una vaga indefinida. Me pareix que això és una amenaça molt greu que té unes conseqüències perjudicials per a determinat col·lectiu com és la família i és...
2: Jo crec que la vaga no és greu perquè sigui indefinida. La vaga és greu. La vaga és greu.
0: Si tu li dius a una família o a un...
2: A veure, espera un segon. La vaga és greu, i així n'hi ha un veterà sindicalista, perquè les parts no se posen d'acord. No perquè sigui indefinida, sinó perquè no se posen d'acord.
0: Si no, hauria vaga, això ho tinc clar.
2: Però, a veure, qui té més responsabilitat de cedir quan la responsabilitat de l'educació dependís del govern autonòmic?
0: Claro, però tu imagina't, i Salva, que és especialista i que ha estat convivint en aquests temes sempre.
3: Era.
0: És dir, tu imagina't que en Espanya s'anuncia una vaga general indefinida en... tots els sectors indefinits.
3: Podria ser.
0: Podria, però
3: una vega estaria a punt de fer-se.
0: Però les conseqüències, saps quines són?
3: Tots sabíem les conseqüències quines són.
2: Per això, com s'analitzen les conseqüències, se posen la corretxa ben arrepretada per poder negociar i negocien fins a l'últim minut. I si no és l'últim minut, pues passen 2-3 dies i continuen negociant. Però és precís que n'hi hagi pressió. No s'han guanyat mai drets laborals i millores de qualitat de vida dels treballadors sense una pressió. És que això no s'ha aconseguit mai. Ha sigut a base de pressió. La història...
0: Això te dona la raó, que n'hi ha determinats col·lectius que tenen molta força.
4: Sí, però que pressionen sempre. Que no pressionen més en un moment i menys en altres moments. És que estem amb lo de sempre.
3: És que n'hi ha debilitat. Però la mateixa sensibilitat que tenen els partits quan governen.
4: Ahí voy a parar.
3: Quan governa el PP no trata igual unes coses que les altres, i quan governa l'altre no trata igual que el PP les altres. Però això és una cosa habitual ja en aquest món que vivim.
4: Sí, però los grandes colectivos más potentes de este país, ya sabemos.
3: La enseñanza no es el más fuerte, ¿eh? El más fuerte es el metal.
0: Es más fuerte. Bueno,
4: hablamos de empleados públicos. Que te pueden dejar tirar un país.
3: Sanidad es más fuerte que enseñamiento.
4: Sí, pero estamos hablando de colectivos que te pueden dejar colgado un país. Literalmente. Entonces, claro, negociar sí, se puede negociar, pero no tienes posibilidades, en este caso, de poder alargar la cosa demasiado, a nivel, hablo, de gobiernos, porque no se puede sostener un país sin la actividad del funcionariado. Pero bueno, a partir de ahí ya...
0: cada uno.
4: Vamos con más. Salva, que te estaba esperando yo que volvieras. Ford Almussafes sigue sin definir su futuro con un modelo concreto. Lo último que sabemos es que ha pospuesto para 2028 lo que es la llegada de
3: lo que faltaba
4: del nuevo modelo. Lo ha pospuesto ya, lo sabemos ya,
3: sí,
4: para el año 2028. Pero además cada vez el aroma oriental chino,
3: sí, ni a una propuesta de compra de una parte de la,
4: sí, sí, sí. Se acerca más a la factoría Ford de Almussafes. ¿Qué me cuentas de toda esta historia? ¿A qué hueles tú?
3: Continúe repetint un poquet ara més càrrega de bombo de lo que parlava fa un any o fa any i mig. Però prèviament n'hi ha una cosa que a mi que me té amb un to preocupat, i és els diners que li està costant al govern espanyol i al govern valencià, sí, aguantar el que la Ford estiga fent, el que està fent, xuant en els interessos dels treballadors, en la forma que està fent-ho. I només hi ha que veure quants treballadors havien fa 3, 4 anys i quants treballadors n'hi ha avui. I damunt el benefici que està tenint la Ford en aquest nou sistema d'expedient de regulació de plantilla, en el que s'ahorra un montó de diners, més els que li donen. Això m'he preocupat quan t'escoltes que n'hi ha una companyia xina que vol comprar una part per muntar allí un tipus de cotxe d'ells, que és un tercio de les instal·lacions. Me preocupa el que acaba de dir el company, de que retrasen un any més, perquè és la segona vegada que ja ho retrasen, perquè no tenen xes clar que aquest cotxe acabi fent-se en Espanya conforme estan les coses. Perquè en ningú moment la Ford, a pesar de que ha vingut així el president, no ha contat públicament la veritat de tot el que tenen previst. Només va vindre sí a dir que tranquilos, sí, però a continuació només en va...
4: Hables del president europeu de Ford.
3: Bueno. Sí, el president de Ford, claro. I entonces jo me'n recordo molt quan Ford va decidir tancar una part de Ford Alemanya i no la d'Espanya. En aquell moment, alguns que sabem com funcionen aquestes coses i no són molt, molt més listos, sinó simplement l'experiència d'haver tractat en multinacional, en aquell moment els interessava més tancar eixa part d'Alemanya, i la prova està que continua Alemanya seguint on està el sistema on s'investiguen, s'elaboren tots els projectes de cotxes i tota investigació, que és la part bona. I la part de fer cotxes, com era més barato en Espanya, pues li ho donaren a Espanya. Què passa ara? Pues que ara mos tropecem en que s'han quedat alrededor de... la xifra exacta és que no la saps mai. No arriba a 4.000 treballadors, ara estan en l'expedient, ara diuen que n'alliberaran 100 perquè preparen la planta. Jo no me ho acabe de creure. No me fie ni d'esta ni de ninguna multinacional. Van al seu interès. I al final la Ford, i m'agradaria equivocar-me, s'endurà la pasta d'Espanya, se quedarà la Ford anul·lada i n'hi haurà pues, una empresa de Xina, una de no sé on, una altra, i s'hauran quedat tot. Estos hauran endut la pasta de la venda d'aquestes coses, perquè tot això és d'ells, i ja veurem com s'acaba la història. I m'agradaria equivocar-me, però les coses caminen d'una forma que no falla mai. L'interès de la multinacional es diu, ixe punter d'ahir tinc que eliminar-lo en 5 anys... Tranquilo, que ja arribarà. I enganya la gent.
2: A mi el que em preocupa de l'anàlisi que has fet és quina quantitat de diners estem aportant els valencians a esta desfeta.
3: Ai, molta, però no me'n recordo ara. Ho vas veure un dia i no me'n recordo ara.
2: No vull que me dones la quantitat perquè me deixaries xelat.
3: Xelat, i a l'estat espanyol també,
2: Sí, sí, sí. Aleshores, jo estic convençut de que una part dels diners que tenien que anar a l'educació s'han anat a parar a la multinacional.
3: És possible.
2: Dels diners públics valencians i nacionals o estatals, una part que tindria que anar als serveis públics i a l'estat de benestar s'ha anat a pagar-li la seua estància i la seua no caiguda o caiguda lenta a les multinacionals.
3: Totalment convençut jo
2: d'això. Jo també.
3: Però...
2: ¿En qué se van los diners? Pues en estas cosas.
4: Pero claro, hay que tomar decisiones y en ese momento, ¿qué haces?
2: De ahí la
4: ¿Permites que Ford cierre y se vaya?
2: De ahí la importancia de que... Es que abans parlàvem del sindicat que tenien un pes. Bueno, además del sindicat, n'hi ha otras organizaciones que tenen també molt de pes i que estan influint en el reparto dels diners públics.
0: Recordeu la crisi financera, lo que mos va costar.
2: Claro.
0: Nos va costar. No se'n recordem ja, però estan allà els mil de milions que tinguin que aportar.
3: Sí, sí, sí,
0: no?
3: Sí, 70-80 mil milions.
0: 70-80 mil milions que no han vist.
3: Rajoy vol dir que no pagarien, el poble no pagaria res.
0: Sí, no, no
3: i veig si estem pagant o no estem pagant.
0: A mi el que me preocupa de lo que ha dit Salva és que al final pues, estem en una revolució del sector del automóvil, totalmente.
3: Comentó totalmente, lo de
0: MES. Está pasando en toda Europa, en América, en todos los países. Y entonces, que los chinos han hecho el samos del sector del automóvil. Y poco a poco, que los europeos no han sabido bore todo, Alemania, Francia, España, Italia, todo lo que portava Xina darrere, i quan ja hem volgut reaccionar ja hem arribat tard. I entonces, els xinos són els número uno, si ho diuen ells, ho diuen els majors alemans, els marques de cotxes de classe i tal, que no tenen res a fer.
2: Tecnologia punta.
0: No punta.
2: Tecnologia punta.
0: I materials bons, que antes diuen, no, és que els xinos, l'avantatge per a competir en ells, és que els xinos, el material és roïn, i nosaltres és el bo, és l'autèntic, no? Ara ja no, ara ja és que resulta que...
3: Si al final resulta...
4: és que lo fabriquen allà.
3: Resultarà que el president de govern espanyol és el que té una visió clara i per això se n'ha anat a connectar ja amb els xinos.
2: I mos envien així els supermercats o centres comercials xinos a todo a 100, i nosaltres ens entretenim així con el consumisme i mentre els xinos estan fent les bases d'una revolució tecnològica, informàtica,
0: per això és el que diu Salva de raó, per això millor Sánchez de raó anant-se'n a buscar als xinos.
3: Sí, a mi no m'estranyaria.
0: Perquè millor ara, en vez de treballar la Ford, bueno, al Musafe, perquè n'hi ha de dir fort. Al Musafe, en vez de treballar per la Ford, tindrem que treballar pels xinos.
3: Quasi segur. Per lo menos una part important.
0: Entonces tindrem que canviar.
3: De moment ha fet la proposta de compra d'un tercio. I la cosa encara no s'ha acabat. Claro,
0: tindrem que canviar d'amo. Però és el que ens pot ocorrir.
3: Que sí.
0: Per tant, pues bueno, pues això és una revolució industrial.
2: De totes maneres, jo preferís que siguin els xinos que no Trump. Trump!
0: Ja, bueno.
4: Hombre, al xino no lo pierdas de vista, ¿eh?
2: No lo pierdo.
4: Democráticamente hablando, deja bastante que desear, ¿eh?
2: Pero mira que el otro se les gasta de esa manera.
4: Al otro por lo menos lo eligen.
2: ¿Lo eligen?
4: Al chino no.
2: ¿Lo eligen?
4: Sí, lo eligen.
2: Un atre.
4: Hombre.
2: Todos los lobbies que él paga en sus fines.
4: Da igual, pero lo eligen los ciudadanos. Al chino no. Ya está. O sea, y el chino hace lo que le da la gana. Trump hace hasta donde puede. Que le permite su parlamento y la justicia de Estados Unidos.
3: Un 20%.
4: Van marcando de cerca, por cierto.
3: Un 20% no llega de las personas americanas son las que lo votan.
4: Bueno, ya, pero si lo ponemos así de exquisito...
3: ¿Habéis leído ya la siguiente propuesta que lleva Trump para las próximas elecciones? La corrección que piensa hacer para que determinados estados que manejan muchos votos se le reduzca los votos para él tener más beneficio.
4: Pero ahora falta que eso salga adelante.
3: De momento puede.
4: No puede, ya verás cómo no. Eso no se va a permitir jamás en Estados Unidos.
3: Pero si
4: se ha
3: cambiado ya dos veces en los últimos 20
4: años.
3: Pero
4: tú no puedes competir con un estado, con un gobierno que obliga al trabajador, que explota al trabajador y que tiene que hacer horas el trabajador sí o sí.
3: Totalmente.
4: Y si no hace falta vacaciones, no hay vacaciones.
3: Totalmente de acuerdo
4: tú
3: contigo.
4: Tú no puedes competir con ese estado. Entonces, normal que el estado, que China, pues tenga todo lo que tiene, claro. ¿Pero a cambio de qué?
3: De momento...
4: Si todos hiciéramos lo mismo, ¿cómo estarían los sindicatos? Montando la mundial.
3: Evidentemente.
4: Claro, pues ya está.
3: Pero el tema está ahí.
4: No discuto la evidencia.
3: Ha habido una serie de modificaciones en la forma de pensar desde ese partido dictatorial... Y resulta que empieza a haber más ricos en China que en España ya.
0: Claro, no se puede evitar.
2: Con una salvedad, que son es mateixos...
0: Pero no en China, es que en España ni hay más chinos ricos.
2: Con una salvedad, que en los mateixos estats que defensen un capitalisme socialitzant o socialitzat o democràtic o redistributivo y demás... També cauen en la trampa de apoyarse en els xinos per salvar els seus problemes.
3: Claro.
2: És a dir, que jo crec que la democràcia, i a mi no m'agrada el sistema xino, però se pot combinar democràcia i benestar.
4: Però...
2: Eso nosaltres no ho demostrem, que se puga combinar. Deurien de saber
0: difícil,
2: combinar.
0: Difícil.
2: Però deurien de saber combinar a l'altura de ara... Después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al Estado del Bienestar, arribaremos a combinar democracia y socialización de las riquezas. Ahora ya esto está, cada día está más distante. Cada vez ni han más diners a una parte y menos diners a una otra.
3: De todas las maneras, el tema de Ford.
4: Hay que parar ahí.
3: No parar ahí.
4: No, digo que hay que parar y ver cómo va evolucionando.
3: Sí,
4: y efectivamente, yo me temo también. lo peor en este sentido.
3: Pot ser més d'una cosa que de l'altra, però que la situació no està gens clara.
4: Xavier Cantera, gràcies.
2: De nada, un abraç.
4: Miguel Ángel Ferrer, gràcies.
0: A todos vosotros.
4: Salvador Piera, gràcies.
3: Vale, adeu i bon dia a tot el món.
4: Adiós. Llegamos a las noticias de la una y volvemos.

0: municipales o la exconcejala de urbanismo Rocío Gómez declararán a partir del 26 de mayo.
1: I parlant de declaracions, avui també ho ha fet davant la jutgessa de la Dana per segona vegada, el bomber forestal d'Alzira, que acompanya la consellera Salomé Prades en la seva visita a Carlet el migdia de la barrancada Ramon Pérez.
2: El bomber ha mantingut la mateixa línia que ja va iniciar a la seva primera declaració, que és donar suport a la versió de la consellera imputada. Ha assegurat que ell, com a professional a la zona, es va sentir recolzat per Salomé Prades, a qui considera que li tallaren les ales des de dalt. Preguntat per qui va tallar-li les, este testimoni no ha precisat més. Ha criticat amb sorna esta segona declaració seua, dient literalment que esto es un salseo. La magistrada li ho ha retret.
1: Per cert, que el Consell ha aprovat l'ampliació de les ajudes al lloguer per a les famílies afectades per riuada i obri un nou termini per a sol·licitar-les, Amparo Sánchez.
3: Segons el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, es tracta de donar suport a aquelles persones que encara no han pogut recuperar les seues vivendes.
4: Una parte significativa de las personas que solicitaron ayuda continúan en situación objetiva de necesidad. 800 euros con un máximo de 12 mensualidades, salvo el caso en el que el contrato de arrendamiento lógicamente fuese inferior, que tendría como importe máximo el del propio contrato.
1: I el president Juanfran Pérez Llorca ha reclamat este divendres a la Unió Europea més suport per al sector ceràmic de Castelló. El cap del Consell ha realitzat a la capital de la Plana una declaració institucional amb motiu del Dia d'Europa i del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Castelló, Juanjo Tobar.
5: En el seu discurs, Pérez Llorca ha demanat a Brussel·les que tinga en compte l'esforç de la indústria taulellera per adaptar-se a la descarbonització i que no posi més pals a les rodes a un sector estratègic per a la província de Castelló i la Comunitat Valenciana.
6: És essencial també que les institucions comunitàries valoren en la seva justa mesura l'esforç que està realitzant el sector ceràmic, especialment a la província de Castelló, per adaptar-se a la descarbonització i no posar a aquesta indústria més pals a les rodes, sinó facilitar-les el camí.
5: El president també ha reclamat una Europa més pròxima i més sensible amb la realitat del Mediterrani, a més d'escoltar les demandes dels agricultors, ramaders i pescadors.
1: I el Consell de Ministres ha donat llum verda al nou corredor estatal d'autobusos Madrid-València, una decisió que portarà millores per a la comarca Requena-Utiel, Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
7: A més, també es prolongaran fins a València altres dues línies de l'interior, la ruta La Roda-Requena i la de Tarazona de la Mancha-Requena, amb això municipis com Utiel, Venta del Moro, Villalgordo del Cabriel o Caudete de las Fuentes milloraran notablement la seva connexió amb València. La recuperació del tram Requena-València era una de les principals reivindicacions plantejades durant el període d'al·legacions de l'avantprojecte. De fet, el Ministeri va rebre 80 peticions relacionades amb aquesta connexió. El nou mapa concessional impulsat pel Ministeri de Transports preveu també una reducció mitjana del 12% en les tarifes, renovació de flotes i sistemes d'informació en temps real per als viatgers.
1: Arribem així a les 2 de la vesprada. Continuem així a Onda Cero. Adeu.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No es la hecatombe mundial, no se anticipa una gran pandemia, pero no hay que frivolizar. Puede que esta reflexión, pronunciada por uno de los muchos expertos que hemos resucitado del baúl de la COVID, sea una de las más sensatas. No estamos ante una emergencia sanitaria global, esto no es el COVID, pero el contagio existe, se produce y la alarma social puede estar justificada o no, pero es real. Lo es cuando tu hija te pregunta, mamá, mamá, ¿nos van a confinar otra vez? Es real como la percepción del riesgo y como los pasajeros contagiados y algunos fallecidos a bordo de un crucero que va camino de Tenerife. Aprendimos mucho en la pandemia, nos familiarizamos con términos como cuarentena, el paciente cero, los supercontagiadores, las EPIs, los protocolos de aislamiento, el vector contagio, las cepas. No estamos ante una epidemia sanitaria mundial, aunque la comunicación clara y la información precisa son tan necesarias ahora como hace 6 años, para que una situación con la que no se debe frivolizar no derive en una neurosis colectiva.
10: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
9: Muy buenas tardes, bienvenidos al viernes. ¿Qué tal están? Ahora hablamos del antivirus, pero lo primero, por la gravedad y la inmediatez, es la muerte de un guardia civil al chocar dos patrulleras cuando perseguían a una narcolancha en la costa de Huelva. Un guardia civil fallecido y dos agentes graves. Huelva, Rafa López.
11: Estos hechos han ocurrido durante la madrugada. De momento se van conociendo algunos de los detalles. No

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada. Què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui divendres, 8 de maig, són les 2:30. Arranquem un programa que fins les 3 de la vesprada doncs anem a apropar-los coses diferents. Tenim el rebost, tenim plans d'oci i cultura per al cap de setmana. Però abans que res, actualitat informativa que, a més, passa per una última hora que anem a donar-los els detalls, però que anirem ampliant. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada. Sí, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha informat que una persona ha sigut traslladada a un hospital d'Alacant per tindre símptomes compatibles amb antivirus després de compartir un vol amb un dels passatgers del creuer que va morir posteriorment. La persona, segons ha dit Padilla, ha referit símptomes compatibles, principalment símptomes relacionats amb tos, però benestar general mentre es trobava al seu domicili familiar a Alacant. De manera immediata, es va, des del Ministeri de Sanitat, se va posar en contacte amb la Direcció General

0: de Salut Pública d'Espanya i en coordinació amb la Conselleria s'ha procedit, diuen, al trasllat preventiu i segur a un hospital d'Alacant. Així que és l'última hora, ho acaba de... Està en estos moments en roda de premsa el secretari de Sanitat, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, i anirem ampliant esta informació conforme anem coneguent això més dades. Avui també contem que és l'últim dia normal de classe per als alumnes valencians. Recordem que el dilluns que ve comença aquesta vaga indefinida del professorat a la Comunitat Valenciana. La Plataforma per l'Ensenyament Públic, on estan integrades les associacions de famílies d'alumnes, han carregat contra la Conselleria per utilitzar les seues dades per a difondre missatges relacionats amb la vaga indefinida de professors convocada, com deien, per a dilluns. Una carta que els va arribar ahir per la vesprada. Des de FAMPA València ratifiquen el suport de les famílies a la vaga i acusen a la Conselleria d'intentar enfrontar-los. També es mostren el seu rebuig per part del sindicat d'estudiants, diuen que esta carta és una acció de boicot, i en la mateixa línia s'han pronunciat avui els sindicats. Els representants del professorat insistixen que estan oberts a negociar encara, sempre, això sí, que se'ls presenta una proposta que atenga totes les seues reclamacions, mentre que la consellera d'Educació, Núria Ortí, diu que la intenció de la carta era informar a les famílies, i pel que fa a la vaga assumeix que el dilluns començarà, encara que assegura que no dona tampoc per trencades eixes negociacions. Per la seva banda, el sindicat CESIF ja ha presentat un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia amb el qual denuncia els serveis mínims que qualifica d'abusius els establerts per la Conselleria. S'espera que la resta de sindicats de l'ensenyament presenten recursos similars. Avui tenim altres notícies. Tres tècnics de l'Ajuntament d'Alacant citats com a testimonis per la jutgessa que investiga, recordem, la suposada adjudicació regular d'habitatges protegits en les naus. No han acudit este matí al jutjat, pel que sembla no han rebut eixa notificació, i avui també ha declarat davant de la jutgessa de la Dana per segona vegada el bomber forestal d'Alzira, que acompanyà a la consellera Salomé Prades en la seva visita a Carlet el dia de la barrancada. El bomber ha mantingut la mateixa línia que va iniciar a la seva primera declaració, que és donar suport a la versió de la consellera imputada. I acabem pràcticament ja, simplement recordar que estem pendents d'eixe cas que de possible antivirus a un hospital d'Alacant. Per almenys una persona està ingressada amb símptomes.
1: Doncs el que deies, Amparo, la pròxima cita informativa i evidentment a la web i als pròxims butlletins informatius anirem ampliant tot això i més. Així que gràcies, companya.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Perquè continuem el programa, anirem informant-los de tot el que passa en l'actualitat informativa de la nostra Comunitat Valenciana, tot això que ens conta Amparo, i altres notícies a les pròximes cites informatives. Ja saben, a les 7:20 amb més detall a la brújula amb Ramon Pérez, però als butlletins també anirem informar-los de tot. De moment, a nosaltres continuem amb el nostre programa habitual els divendres, obrint les portes del Rebost.

0: I ja sona de fons la sintonia del Rebost, la sintonia que obri les portes a tot el producte que tenim a la Comunitat Valenciana i els esdeveniments, els cuiners que s'encarreguen també de ficar-lo en valor. Vaig a connectar primer amb la nostra companya, amb Marta Llinares. Bona vesprada, Marta, què tal?
1: Molt bona vesprada, Begoña, com estem?
0: Molt bé, mira, pues, dispostes a parlar de producte i sobretot d'aixòs esdeveniments que el fan més gran, si cap, i d'aixòs cuiners.
1: És de veres, cuiners que fan més gran els nostres productes i també esdeveniments que jo crec que, bueno, pues, fan que els coneguem, que descobrim productes que tal vegada a casa no solem gastar, utilitzar.
0: Uh-huh. I tot això parlem d'algo que arranca ja quasi.
1: Arrencant demà.
0: I pràcticament estan ficant tot en marxa, no?
1: Ja, però ja en marxa, ja porten dies, segur que preparant-ho tot, perquè és la segona edició del Gastro Weekend La Nucía. Són tres esdeveniments gastronòmics en un cap de setmana, uh-huh. En tres dies. Uno serà demà dissabte, el diumenge tenim el segon, i el tercer que serà el dimarts, dia 12 de maig. Bueno, per a que ens fem una idea, comença demà una trobada amb els millors xefs de la província d'Alacant i el dimarts tindrem un menú amb 7 chefs que sumen tots ells 9 estrelles Michelin i 13 soles Repsol.
0: Coi, quasi res, és un esdeveniment que reuneix molt de talent i molta cuina, no? Molta gastronomia.
1: Així és, i molt producte,
0: I molt
1: perquè
0: producte.
1: El diumenge tindrem una gastromarket on podrem degustar una selecció de productes de

0: tot arreu, no, del nostre país. Així que, si vos sembla bé, pues saludem a una persona que pot contar-nos tots els detalls d'este cap de setmana gastronòmic en la Nucía. Ella és Esperança Cano Figueira, és la chef del restaurant El Chato, Estrella Michelin, en la Nucía, i a més, per exemple, entre altres guardons, l'any passat va ser reconeguda com a promesa de la cuina de la Comunitat Valenciana. Esperança, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
2: Muy buenas, ¿cómo
1: esteu? Molt bé.
0: Bueno, Esperança, m'imagine que ja tot coense, mai millor dit.
2: A puntet està ja tot, preparant-vos ja per a demà. Demà ja, com bé heu comentat, tenim el primer dels dinars, que vindran companys d'ací de la província d'Alacant. I ha estat un poc d'això, de posar en valor els restaurants que tenim en la zona, de que la gent conega el producte i, sobretot, i el més important, de que passi un dia estupendo.
1: Clar. Parlem d'una segona edició, bon senyal de que la primera va triomfar, no va funcionar molt bé. Què és el que més atrau a la gent que ara nosaltres estem contant als oients, no?, d'este gastroweekend? Què és el que més atrau?
2: Home, jo crec que el que més a la gent més li quidra l'atenció és el fet de juntar en un sol dinar tanta varietat de restaurants, tant demà dissabte, com sobretot el dimarts, que com bé heu comentat, som 7 restaurants que tenim estrelles Michelin i tenim Sol Repsol. Això jo crec que no es dona tots els dies i és una oportunitat única de tastar un plat diferent de cada i sobretot també de veure com hem coordinat el dinar per a que el menú també tinga un sentit. Així, i a part del menjar també, pues, maridat en vins de la regió.
0: Bueno, jo penso que a més, i l'altre dia tenia l'oportunitat de parlar amb el sommelier i cap de sala del Chato, que ho comentava, que clar, quan un cuiner, un chef, no, acudeix a una cita d'este tipus, clar, sempre m'imagina, Esperança, que mostreu el plat referència, no? El plat que vos marca un poquet el vostre estil, és a dir, que provarem els millors plats de cadascun d'ells.
2: Aixina és, al final, uno quan sempre eix de casa, sempre intenta donar lo millor de una mateixa i que la gent veja el que fa en el restaurant, però té només un plat per a fer-ho. Aleshores, tens que esforçar-te al màxim per a que la gent puga reconèixer eixa identitat i eixa filosofia de ta casa, però fora d'ella.
1: I com serà, Esperança, la vostra participació, precisament? Com serà la participació del Chato?
2: Pues, a veure, nosaltres també encarregamos de coordinar l'event en general. Demà estarem per així ajudant els xefs, posant-los en comú i dirigint el servici. I de després, el dimarts, fem un plat. Que jo en concret el que faré serà utilitzar el solomillo de ternera del meu amic Paco de Polop en una salsa de taronja sanguina fermentada. Entonces, això es veu un poc també, pues, la identitat de que nosaltres sempre reflexem en el nostre menú, barrejar en alta gastronomia.
0: Perquè és que parlem d'un producte de proximitat, vamos, que quasi es teniu les terneres ahí al costat del Chato.
2: Bueno, a 5 quilòmetres estan.
1: Ben propet.
2: Arres un poc més i les escoltem des del restaurant. No, és que en això Paco i jo tenim molt bona relació perquè a més som amics de la mateixa quinta i jo no només en Paco sinó en tots els proveedors de la zona intento treballar per a la comunitat i que la comunitat treballi per a nosaltres i que sigui una simbiosi equilibrada.
1: Deies abans, Esperança, que un poc sou els que esteu coordinant l'event i també qui dirigirà, no?, tot el servei i com va ser dirigir també a altres estrelles Michelin, a altres Sols Repsol, pues un poc al comandament, no?
2: Aixina és, jo crec que això és el que més nerviós em posa, perquè jo al final soc prou jove i no tinc molta experiència en això, però vos puc assegurar que ho tinc tot ben estudiat i tot ben preparat i, vamos, no se me té que escapar res.
1: Res de
2: però,
1: res.
2: Però, bueno, el que no lleva, que tinga al meu costat a Joan Campillo, que és el cap de cuina de eventos que fem nosaltres, i entre ell i jo, mano a mano, anem a trobar-ho sense problema.
0: Bueno, hem parlat de 3 events en este cap de setmana. Demà serà aquesta trobada amb els millors chefs de la província d'Alacant, el menú d'Estrelles Michelin i Sol Repsol el dimarts, però el diumenge no se'ns oblide que tenim una cita molt especial perquè és un espai amb entrada gratuïta, este gastromarket, on anirem i trobarem productes de tot arreu que podrem anar adquirint en tiquets i demés i degustant-los, no?
2: Aixina és, perquè

0: que al final això també està dins de la regidoria de comerç i és una oportunitat per a donar més visibilitat i per a donar una oportunitat als comerços de la contorna per a que puguen oferir els seus productes. Sí, l'entrada és gratuïta. Es farà en el pati del FEM, que és un esplanar que té olivos, que és olivar, i després hi haurà grup de música, i és al final un plan molt de diumenge, sí. De vindre a la família, de passar un rato agradable, menjar d'un puesto, de l'altre, provar, tastar, i després al final pues, un poc de festeta.
1: Uh-huh. I per a tot això, com és el funcionament? És a dir, anem per entrada, anem amb consumicions, és obert, com fem?
0: La entrada es gratuita, lo que no lleva que estén demanant a la gent, per favor, que traga l'entrada a través de la nostra pàgina web, perquè així nosaltres fem una previsió de la gent que vinga. Aleshores, a l'entrada, quan arribi la gent, hi haurà una taula en la meva germana que estarà ahí atenent a la gent i comprovant les entrades. Si no tenen entrada, també podem passar, com hem dit, hasta arribar al número màxim de persones. Uh-huh. I després, en cada puesto, hi ha les diferents productes que es poden pagar, es paguen al moment i es consumeixen al moment.
2: I després també hem de dir que tant la trobada de demà com la del dinar del dimarts, dia 12, pues les entrades havia que reservar-les. No sé si en queden algunes.
0: Pues jo conte que per al dia 12 ja no en queden.
2: Està a tope.
0: Per al dimarts ja no en queden. I crec que en queden 4 o 5.
2: Ah, pues que teclegen ja.
1: Exacte.
2: www.
0: La Nucía Gastronómica.
2: Ja. lanuciagastronomica.com o www.elchato.com. En aquestes dues pàgines web tenen la possibilitat d'adquirir aquestes últimes entrades. Però el diumenge recordem que l'entrada és lliure, encara que també recomanem que entren a la web de lanuciagastronomica.com i traguen aquesta entrada gratuïta. Eixa invitació per acudir a la gastromarca.
1: I controlar eixa aforament, això és.
0: Correcte.
1: Clar, jo deia abans, no?, que és una bona senyal, si s'ha fet la segona gastroweekend a la Nucía, perquè la primera va tindre molt d'èxit. Si encara els oients ens estan escoltant i volen fer-se alguna entradeta, que proven a veure si tenen sort per al dia 12, i si no, ja saben que la tercera ja no se la poden perdre. Així que, esperança, que vagi molt bé estos dies, que segur que és tot un èxit.
0: Esperem que sí, segur que sí.
1: Gràcies.
2: A disfrutar-ho, gràcies.
1: Gràcies. I res, Marta, anem a fer un parell de punts a l'agenda, perquè també molt tenim bé. Altres cosetes. Este és un dels grans esdeveniments des de cap de setmana a la Comunitat Valenciana, a la Nucía, però al reu del territori hi ha algunes cosetes que també podem, no sé, pues deixar-nos caure, no?
2: Clar que sí, tenim diverses cosetes perquè encara tenim eixa possibilitat fins el diumenge de gaudir de les jornades dels arrossos valencians. Van començar el passat 25 d'abril, acaben este diumenge i són més de 40 restaurants els que protagonitzen les jornades d'estos arrossos valencians. Estan dedicades a eixa ingredient, no?, més representatiu, i bueno, en xefs i restaurants de municipis com Nàquera, València, Gandia, Meliana o Dénia ofereixen restaurants tradicionals i també propostes creatives, i bueno, lo millor és que hem d'anar a gaudir-ho. Així que el que podem fer és buscar jornades dels arrossos valencians i allí ens eixen en aquests 40 restaurants que participen per les diferents províncies de la nostra comunitat. Eixa és una de les propostes. Te'n dic una altra?
1: Vinga, clar. Vinga. Dime,
2: a tu t'agrada això d'anar a esmorzar,
1: A mi m'encanta. Un bon esmorzaret.
2: A mi també. Pues tenim la ruta de l'esmorzar en Segorbe. És la segona edició i este encara tenim un poc més de temps per a tastar, perquè acabarà el 7 de juny, Encara tenim el
1: encara
2: mes de maig per anar. O per anar cada cap de setmana, per exemple, i provar els diferents esmorzars, que també pot ser.
1: Ni tan mal.
2: És la segona edició d'esta ruta de l'esmorzar, i bueno, pues, els detalls de l'esmorzar, com ha de ser un esmorzar, pues, un entrepà, no?, una beguda, una picaeta i el cafè.
1: Que no està gens mal,
2: No està gens mal, 7 euros i mig este esmorzar. I són molts els bars i cafeteries de Segorb que ens ofereixen esta ruta, que és de, bueno, pues alguns d'ells són el cap de setmana, altres de dilluns a divendres, i el millor pues també consultar abans de acudir a la pàgina web de l'Ajuntament de Segorb, i allí està tota la informació d'esta ruta dels esmorzars. I jo volia comentar-te, en Begoña, perquè no és un event, però és

0: convertirà en ell. I és el primer pas, avui finalitza la inscripció per al concurs de cuina Carlos Llorca Baus. Carlos Llorca Baus va ser un periodista gastrònom, es va deixar ja fa uns anys, va ser un dels precursors de, bueno, els creadors, no, junt a l'Ajuntament de la Vila, de la mostra de cuina marinera i la Vila Gastronòmica. I bé, pues es reprèn, es recupera este certamen, este concurs de cuina, que busca, bueno, pues descobrir, impulsar i visibilitzar el talent jove en el món de la cuina. Així que va dirigit a persones en formació o interès en la gastronomia amb edats entre els 18 i els 35 anys. Uh-huh. Hi han diferents premis, la majoria, bueno, tots els premis, això sí, tenen una estància pràctica de formació en diferents restaurants, a més del premi en metàl·lic. I bueno, el termini d'inscripció, com dia, està obert fins avui. Poden trobar totes les bases en la pàgina web de Turisme la Vila Joiosa o en l'Ajuntament de la Vila Joiosa, i hem de dir que, bueno, pues la final serà en l'event Wine and Fish, que és el 18 de setembre en la vila, i allí, bueno, pues hauran d'anar els finalistes i cuinar la proposta davant del jurat.
1: Ai, pues és una meravella, talent que té la nostra gastronomia també, i que s'ha d'anar descobrint d'estes formes amb estos concursos.
0: Clar, i a més que poden ser cuiners professionals, però també poden ser estudiants de cuina.
1: Exacte.
0: Persones en formació o persones que els agrada la cuina, uh-huh, i els interessa la gastronomia. Això sí, sempre jovens entre 18 a 35 anys. Uh-huh.
1: Doncs tinc un parell de punts més per als nostres oients. Uno que té a veure amb les tartes de formatge, les típiques que hi ha en tots els restaurants, podem degustar, no? Com a ficar-li aquesta part dolça als nostres dinars i sopars. Si t'agraden, alguna en especial?
0: La veritat és que m'agraden totes, la que és de formatge, la clàssica.
1: Veritat, la clàssica.
0: Dime clàssica,
1: clàssica,
0: si quieres, però sí. La clàssica.
1: Doncs aplega a València fins al 17 de maig al Centre Comercial Saler la Champions Cheesecake. Te'n recordes que hem estat parlant a vegades de la Champions Burger? Doncs pues ara plega, però en el mateix format, per a tartes de formatge. Així que són nou obradors nacionals que presenten les receptes i que interpreten este postre mitjançant diferents varietats de formatges, pues, gallecs, bascs, italians, francesos, pues hi ha una competició per a veure qui fa la millor tarta de formatge. Ara ja fem competicions per tot. De fet, així ens ho contava José Morales, cofundador de The Champions Cheesecake.
2: Un concepto gastronómico que estamos convencidos que se va a hacer viral, con marcas ya que son muy conocidas como Say Cheese, La Chisquería, Ciriaco, ¿no? Aparte valenciano y muy muy conocido, las tartas de Julita, y además con diferentes sabores que a la gente le va a encantar, ¿no? Ya no solo con una pedazo de tarta de queso, con ese queso Idiazábal que todo el mundo conoce, que es un poquito más fuerte, que está bien rico, y con otros ingredientes totalmente distintos y otras propuestas que a la gente le va a encantar, ¿no? Como con chocolate, pistacho, chocoboom, cacahuete, caramelo. Bueno, al final decirle a la gente de Valencia y alrededores que vamos a estar del 8 de mayo al 17 de mayo en el Centro Comercial El Saler, que la entrada es gratuita para todo el mundo y que de Champion Cheesecake no os lo podéis perder.
1: Y un altre esdeveniment també molt xulo per València és el de Urbanitas del Vino, que és pues una espècie de recorregut del 7 de maig al 10 de maig per vi per copes, menús maridatges, maridatges temàtics, segons el local que està adherit a aquesta iniciativa, la de Urbanitas del Vino, en el que podem pues fer això, les cates, tardeos, maridatges, en definitiva, pues per tot arreu, en els diferents barris de València, en els diferents locals, cadascú ha organitzat pues l'activitat que ha volgut, i també és molt interessant també pues de cara a este cap de setmana poder gaudir-ho.
0: Sí, sens dubte, perquè quantes possibilitats que ens dona la gastronomia.
1: Moltíssimes, moltíssimes. Moltes. Jo crec que cada vegada més, el sector està, per lo menos el que nosaltres vegem, que està molt, molt en auge, i sobretot que la gent també li agrada pues regalar experiències d'este tipus o disfrutar-les, gaudir-les per ells mateix, així que sí.
0: Així és.
1: Doncs, companya, la setmaneta que ve xerrem de més de gastronomia a la nostra comunitat.
0: Seguim movint el rebost.
1: Exactament. Una abraçadeta.
0: Adéu.

0: Roda de premsa Marcelino García Toral després de que el passat dilluns el club confirmarà que no continuarà la propera temporada. El tècnic ha confirmat que la discrepància entorn a la duració del contracte ha sigut el que ha motivat definitivament aquesta decisió per les dues parts. A més, el Club Esportiu Castelló viatja avui en direcció a Ceuta, on demà es juga gran part de les seves opcions d'ascens.
1: Gràcies, Víctor. Anem fins a Elx, on hi ha problemes a la davantera de l'equip de Saravia. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Buenas tardes. El Elx afronta el partido de mañana contra el Alavés con las bajas de Adán Boyar, Rafa Mir y Iago de Santiago. Problemas, por tanto, en ataque para Saravia, que abre la puerta en sala de prensa a variar el esquema para jugar con solo un punta. Y es que, con la ausencia de Rafa Mir, solo tiene dos delanteros puros disponibles, de los que echar mano: Andrés Silva y Álvaro Rodríguez. Un Saravia que hoy ha dicho que es un partido muy importante, pero quiere restar algo de presión a sus jugadores. Dice que no va a ser determinante, ocurra lo que ocurra.
1: Gràcies, Felipe. I a la capital, a la cantina, última hora, David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Mañana disputa el Hércules el penúltimo partido de la temporada en el Rico Pérez. Lo va a hacer a partir de las 4 y cuarto de la tarde frente al Ibiza. Ya sin opciones de pelear por el ascenso a segunda división, le falta sumar al menos un puntito para amarrar de forma matemática la permanencia, y ese es el objetivo, además de intentar quedar séptimo para disputar la próxima edición de la Copa del Rey.
1: Gràcies, David. Els aficionats del Llevant Unió Esportiva, Ramon, que continuen cantant a les rodalies de l'estadi Ciutat de València, pendents d'aquest partit que ja saps, arrenca a les 9 de la nit, eh? Molt sí. Pendents d'aquest partit i molt pendents d'Atenes. Avui tenim la mirada posada a l'OHCA d'Atenes, al Ciutat de València, perquè el dia no espera menys, és importantíssim per a l'esport valencià, sobretot diria que històric per a València Bàsquet, perquè passe el que passe avui a Atenes, la temporada de València Bàsquet és sensacional. Passa el que passa a la Lliga, el pas que ha donat endavant de cara a competir en la màxima competició continental, sense cap dubte, és el que necessitava un club com València Bàsquet. Així que pendent, Ramon, del que passe al Ciutat de València d'aquest partit, també entre el Llevant i l'Osasuna, que arrenca a les 9 de la nit.
4: Tota la sort del món per al València Bàsquet i per al Llevant. Gràcies, Sergi.
1: Gràcies, adeu.
4: Pel que fa a l'oratge, la de demà dissabte tornarà a ser una jornada plujosa, sobretot de vesprada, encara que es preveuen pluges per a tot el dia i a tot el territori. EMET ha establert ja avisos al respecte. Diumenge serà previsiblement un dia radicalment diferent, amb més sol de nord a sud de la comunitat. Així està la comunitat valenciana a 8 de maig de 2026, pendents d'eixa jove a la cantina, d'eixes proves a Capaella per a veure si està contagiada o no d'antivirus, i una recomanació de cara a esta pròxima matinada ací, a la ràdio, a Onda Cero, la Cultureta Gran Reserva, amb Rubén Amón i tot el seu equip des del Centre del Carme Cultura Contemporània de València. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda.
6: Demostra.
7: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
8: Pero aún sigue, ¿eh?
9: Fusi ha empezado a hablar de que su Sprinter es fiable, espaciosa, de su conectividad, que además tiene financiación a medida, acuerdos de servicio Service Care, y no termina.
8: Normal, si es que con Mercedes-Benz tu Sprinter es solo el principio.
9: Tú también.
8: Sprinter de Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
10: Te esperamos en Bisauto, calle Brasal de Les Dones 8, junto a Avanza Fitness Xàtiva.
11: Este cap de setmana arriba una nova edició de Biosfira al Parc de l'Alcarància. Mercat de la Terra, música en directe, experiències, tasts de productes ecològics i activitats per a totes les edats. Este any a més, junta al Nanofest per a viure un cap de setmana ple d'energia i bon ambient. Recorda, el 9 i 10 de maig, la Biosfira al Parc de l'Alcarància. No és una fira, és com volem viure. Alcira en verd, Ajuntament d'Alcira.
12: Descubriendo la Comunitat Valenciana.
13: Situado al sur de Santa Pola, el Parque Natural de las Salinas es, junto con los embalses del Paraje Natural del Hondo, los restos de lo que antaño ocupaba la Albufera de Elche. Actualmente es zona de especial protección para las aves y zona húmeda de importancia internacional, pudiéndose observar en el Parque Natural aves de gran interés ecológico y recreativo como flamencos o cerceta pardilla. La extracción de sal es la actividad económica fundamental en la zona. La dinámica de las salinas consiste en hacer circular el agua marina por un circuito de balsas para obtener una progresiva concentración en sales como consecuencia de la evaporación. El gran interés biológico de las salinas mediterráneas estriba en que la circulación del agua no se detiene durante el invierno y las balsas permanecen inundadas durante todo el año, por lo que el ecosistema se mantiene.
12: Descubriendo la Comunitat Valenciana.
7: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.

0: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.
1: Alzira torna a respirar verd. Arriben les jornades d'Alzira en verd al voltant de la biosfera, un espai per descobrir, aprendre i viure la sostenibilitat en primera persona. Gaudis del 4 al 14 de març de xerrades, tallers i activitats obertes per entendre els reptes ambientals i imaginar noves formes de viure millor. Consulta la programació en alzira.es. Alzira en verd. Ajuntament d'Alzira.